0: Molt bon dia, és divendres 10 de juliol. Parlem primer que res d'un incendi que ahir al migdia va començar a cremar a Llutxent. Els serveis d'emergència treballen intensament en l'extinció d'aquest incendi de vegetació declarat este dijous al terme municipal de Llutxent en una jornada marcada encara per les altes temperatures i el risc extrem d'incendis forestals. El foc s'originava cap a les 12:41 minuts del migdia en un camp abandonat situat entre els termes de Llutxent i Benicolet, tot i que en un primer moment l'evolució era favorable, l'augment de la temperatura i les condicions meteorològiques adverses tant durant les hores centrals del dia provocaven una major intensitat de les flames, obligant a reforçar considerablement el dispositiu d'extinció. Durant la nit, els mitjans terrestres han continuat treballant per intentar extingir quant abans millor aquest incendi. Anirem informant-los durant els diferents butlletins informatius de Ràdio Ontinyent de l'evolució d'aquest incendi. El que anem a fer ara és conèixer la previsió meteorològica. Lluís Sánchez, molt bon dia.
1: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Notable descens de les temperatures durant el cap de setmana si Ontinyent i la Vall del Vallès i tot. Les màximes es quedaran al voltant dels 35 graus. I és que descendixen tant les temperatures mínimes com les màximes. Es crea un lleuger allotjament d'estos dies anteriors que hem tingut, bueno, temperatures sofocants. De moment, per a este divendres tindrem vents marítims, cels nuvolosos i prou xafogor, prou basca, amb una màxima que es quedarà per damunt dels 35 graus. Tant dissabte com diumenge la situació atmosfèrica serà molt semblant, amb molta humitat, intervals de núvols i cels nuvolosos. Mínimes al voltant dels 20 graus, màximes es queden en torn dels 35.
0: Moltes gràcies, Lluís. Ara mateix, a Ontinyent, en este matí de divendres, tenim una temperatura de 21 graus. S'agraeix, no?, eixa baixada de temperatura. A la Vall del Vall estem entre els 9 i els 23 graus. Anem a donar dos exemples, com sempre. Tenim 17 graus a Fontanars i 22 a Quatretonda. Seguim parlant de temperatures, perquè ahir al nostre Hoy por Hoy teníem a José Ángel Núñez, al cap de climatologia d'AEMET Comunitat Valenciana, i parlàvem sobre eixa evolució. Este dijous a la Vall d'Albaida es van superar els 40 graus, però vam tindre temperatures més suaus que les del dimecres. A Ontinyent es va enregistrar una màxima de 41,2, mentre que a Albaida 40,6. Pel que fa a l'evolució de la situació, tot apunta que a partir d'avui, divendres, podríem notar una baixada de les temperatures, però la calor intensa podria tornar la pròxima setmana de nou. Escoltem a José Ángel Núñez a ir als micròfons de Ràdio Ontinyent.
2: La previsión para la semana que viene sería que afectaría sobre todo a la mitad de este de la península, es decir, a nosotros. Y bueno, pues no sería descartable, ya veríamos a ver los valores concretos, pero no sería descartable pues valores similares a los que estamos teniendo hoy a partir del martes de la semana que viene.
0: Doncs tindrem que esperar a veure com evoluciona la situació, no? Davant aquesta situació, el Centre de Coordinació d'Emergències mantenia el risc extrem d'incendis forestals. Està tot sec amb aquestes temperatures que estem tenint, així que ja que tindré molta precaució. Amb aquest nivell d'alerta està totalment prohibit fer foc. Les autoritats demanen extremar les precaucions i recordar que, en cas de detectar fum o un incendi, cal telefonar immediatament al 112. En aquest context, l'Ajuntament d'Ontinyent ha reforçat la vigilància sobre les zones forestals del municipi per previndre possibles incidents. Precisament en un moment com aquest, el paper dels serveis d'emergència és fonamental en episodis com aquest. La regidora de Bombers d'Ontinyent, Cristina García Retamero, visitava el parc de bombers de la ciutat per conèixer la situació del servei després de la incorporació de nous efectius.
3: És una molt bona notícia que aquest esforç hagi arribat abans de l'estiu, perquè amb les altes temperatures i el risc extrem d'incendis, és fonamental comptar amb més recursos humans per donar una resposta ràpida i eficaç davant de qualsevol emergència. Volem posar en valor i agrair la gran tasca que fan cada dia tots els bombers en la protecció dels nostres veïns.
0: Anem a per un succés perquè la policia local d'Ontinyent ha atès durant la passada matinada un avís per un possible intent de robatori en un habitatge del disseminat en la zona de Santana, concretament al camí de la Garrofera. L'avís es va rebre a través del 112 al voltant de les 2 de la matinada quan el propietari de la vivenda va comunicar que, a través del sistema d'alarma i les càmeres de seguretat, havia observat un individu dins de la seva propietat. Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i després d'entrevistar amb el requeridor, van iniciar una recerca a l'interior de l'habitatge. Segons la informació facilitada per la policia local, els presumptes lladres haurien abandonat la propietat a l'arribada dels vehicles policials saltant una de les tanques del recinte. Els agents van realitzar una recerca per les immediacions amb resultat negatiu. La Guàrdia Civil va efectuar una inspecció ocular i la policia local va continuar patrullant la zona fins a les 3:30 de la matinada. Són les 7:26. Fem una pausa de publicitat.
4: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
7: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobris els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ayuntamiento Ontinyent.
8: ¿Y si pudieras sentir el futuro hoy? Silencio, potencia y emoción en cada kilómetro. Así es la gama híbrida enchufable de Audi. Descúbrela en Motor Pacífico Alcoy, Alcira, Gandía, Ontinyent y Sátiva. O entrando en motorpacíficoaudi.com.
9: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Dos apunts més d'Ontinyent. La Comissió de Patrimoni, la Comissió Municipal de Patrimoni d'Ontinyent, ha donat llum verda esta setmana a diverses actuacions urbanístiques, entre les quals destaquen la reforma i ampliació dels col·legis concertats Santa Maria i la Concepció dels Pares Franciscans, així com la rehabilitació d'un immoble al carrer d'Elme per habilitar 3 noves vivendes al barri de Poblenou. Les actuacions als centres educatius han rebut el suport unànime de la comissió i permetran modernitzar les seues instal·lacions. Pel que fa a l'edifici del carrer del Delme, el projecte pretén recuperar un immoble del centre històric i ampliar el parc residencial de la ciutat. Debat polític a Ontinyent per la nova ordenança municipal de residus. El PSPB ha votat en contra de l'aprovació definitiva en considerar que el govern d'Ens Uneix ha implantat el nou model sense prou diàleg amb la ciutadania. Els socialistes critiquen l'augment de la taxa de FEM, alguns aspectes de l'ordenança que asseguren que, sense concretar i reclamen un sistema més flexible. Des d'Ens Uneix recorden que el model respon a la normativa vigent i als requisits d'una subvenció europea d'1 milió d'euros per modernitzar el servei. El govern municipal es pregunta si el PSPB planteja renunciar a aquesta ajuda i defensa que s'han aprofitat tots els recursos disponibles per a millorar la recollida de residus. I abans d'arribar a les 7:30 anem amb les farmàcies de guàrdia que avui a Ontinyent està...
10: Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
11: Hoy por hoy, con Pedro Blanco.
10: Inevitablemente este verano del 2026 va a estar marcado ya por el incendio de Los Gallardos en Almería, donde han muerto al menos 11 personas. Es la última cifra aportada por la Junta de Andalucía y 7 personas heridas. Vamos a buscar la última hora con nuestro compañero Álvaro Hernández, que sigue en el centro escénico de Los Gallardos, donde se ha hecho a lo largo de la noche el triaje de los heridos. Hasta allí, por cierto, hasta Los Gallardos ha ido el consejero y vicepresidente Antonio Sanz. Álvaro, muy buenos días. Cuéntanos de nuevo.
12: Buenos días, efectivamente actualización por parte del consejero de ese dato de 11 fallecidos, ahora no, de 12, sigue siendo la cifra más elevada de víctimas mortales en un incendio en España en lo que va del siglo XXI, también fueron 11 los fallecidos en el famoso incendio de Guadalajara en el año 2005 y además los heridos de diversa consideración, 5 quemados, 4 de ellos de gravedad, que serán trasladados próximamente en helicóptero hasta el Virgen del Rocío de Sevilla. Aquí, mientras tanto, crece algo la confusión, lejos de aclararse las cosas con la luz del día. Empiezan a llegar vecinos de Vedar, todos ellos de origen británico, a este espacio cultural, a preguntar por gente a la que han perdido de vista esta última noche, en zona aislada, en Cortijo, y de los que no saben nada en las últimas horas, y crece la preocupación por aquí, por saber algo de esto. Vecino del municipio de Vedar.
10: Esta es una cuestión relevante, muy relevante. Sabemos que hay 11 fallecidos, pero hay algunos datos que apuntan a que podría haber personas no localizadas todavía, al menos por el testimonio que están aportando vecinos de la zona. Álvaro nos decía, es una zona en la que hay cortijos, casas aisladas, donde vive mucha población extranjera. Población extranjera que compra allí uno de esos cortijos, gente ya jubilada en sus países de origen, británicos, por ejemplo, y que acuden a vivir a esa zona de Almería. Vamos a escuchar al vicepresidente, al consejero Antonio Sanz, que aportaba algunos datos en una comparecencia ante los medios de la nacionalidad y las circunstancias de la muerte de algunos de esos 11 fallecidos.
13: Un vehículo donde fallecen cuatro personas y esa... Cuatro personas, en principio todo parece indicar que son de origen británico, entre otras cosas también el coche, su volante estaba en el lado contrario. También siete personas que han fallecido en otro escenario, estaban caminando y habían dejado los coches y seguramente estarían buscando una salida que no era la prevista y la que se había indicado y las consecuencias han sido terribles.

0: És divendres 10 de juliol, benvinguts, benvingudes. Estem pendents de l'evolució d'un incendi que crema des d'ahir al migdia a Llutxent. Es va originar cap a les 12:41 del migdia a uns camps abandonats situats entre els termes de Llutxent i Benicolet. Tot i que en un primer moment l'evolució era favorable, l'augment de la temperatura i les condicions meteorològiques adverses durant les hores centrals del dia provocaven una major intensitat de les flames, obligant a reforçar considerablement el dispositiu d'extinció. A hores d'ara continuen treballant a la zona per refrescar eixos camps i, recordem, és un incendi de vegetació que no va passar a zona forestal. Estarem pendents de l'evolució d'aquest incendi així a Ràdio Ontinyent. I com no, també estem pendents de l'oratge, de si baixen o no baixen les temperatures després d'aquests 4 dies d'onada de calor. Lluís Francesc, molt bon dia.
1: Hola, Esteban, què tal? Molt bon dia. Notable descens de les temperatures durant el cap de setmana a Ontinyent i la Vall del Valdeix i tot. Les màximes es quedaran al voltant dels 35 graus. I és que descendixen tant les temperatures mínimes com les màximes. Es crea un lleuger allotjament d'estos dies anteriors que han tingut, bueno, temperatures sofocants. De moment, per a este divendres tindrem vents marítims, cels nuvolosos i prou xafogor, prou asca, amb una màxima que es quedarà per damunt dels 35 graus. Tant dissabte com diumenge la situació atmosfèrica serà molt semblant, amb molta humitat, intervals de núvols i cels nuvolosos. Mínimes al voltant dels 20 graus, màximes es queden entorn dels 35.
0: Moltes gràcies, Lluís. Ara mateix, al barri de Sant Josep d'Ontinyent, tenim 21 graus així. A la Vall d'Albaida estem entre els 11 i els 23. Dos exemples. Per exemple, a la Canaleta de Bocairent, 17 graus, i a Rugat, 23. Un apunt de successos. La policia local d'Ontinyent ha atès durant la passada matinada un avís per un possible intent de robatori en un habitatge disseminat de la zona de Santana, concretament al camí de la Garrofera. L'avís es va rebre a través del 112 al voltant de les 2 de la matinada, quan el propietari de la vivenda va comunicar que, a través del sistema d'alarma i les càmeres de seguretat, havia observat un individu dins de la seva propietat. Diverses patrulles es van desplaçar fins al lloc i després d'entrevistar-se amb el requeridor van iniciar una recerca a l'interior de l'habitatge. Segons la informació facilitada per la policia local, els presumptes lladres haurien abandonat la propietat a l'arribada dels vehicles policials, saltant una de les tanques del vehicle. Els agents van realitzar una recerca per les immediacions amb resultat negatiu. La Guàrdia Civil va efectuar una inspecció ocular i la policia local va continuar patrullant la zona fins a les 3:30 de la matinada. Més qüestions. La Comissió Municipal de Patrimoni d'Ontinyent ha donat llum verda esta setmana a diverses actuacions urbanístiques, entre les quals destaquen la reforma i ampliació dels col·legis concertats Santa Maria i la Concepció dels Pares Franciscans, així com la rehabilitació d'un immoble al carrer del Delme per habilitar tres noves vivendes al barri de Poblenou. Les actuacions als centres educatius han rebut el suport unànime de la comissió i permetran modernitzar les seues instal·lacions. Pel que fa a l'edifici del carrer del Delme, el projecte pretén recuperar un immoble del centre històric i ampliar el parc residencial de la ciutat. Òscar Borrell és el regidor de Territori i Patrimoni.
2: De la Concepció i el Col·legi Santa Maria, dos ampliacions i reformes que van a fer augmentar la qualitat de les instal·lacions educatives de la nostra ciutat. A més, s'ha donat el vistiplau a una obra en Poblenou, en el qual van a fer-se una reestructuració integral d'un edifici per atraure tres vivendes.
3: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es o visítanos en la red Kia de la provincia de Valencia.
4: Kia. Movement that inspires. Como cada viernes, la información más próxima te espera en Loclar. Ya puedes encontrar la edición en papel de Loclar en los kioscos y puntos de venta habituales. Toda la actualidad dontiniente y la comarca. Noticias, entrevistas, reportajes, cultura, deportes y la vida de nuestra localidad en las páginas de Loclar. Infórmate con rigor y proximidad. Infórmate con Loclar.
5: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610 26 94 12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
4: Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Amb el finançament de la vicepresidència primera de la Diputació de València. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals. Ajuntament d'Ontinyent.
6: Hoy por hoy, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Són les 8 i 26 minuts. La Diputació de València i la Fundació Sonora han presentat Territori Simfònic, una nova iniciativa cultural que portarà la música simfònica a diferents comarques valencianes a través de concerts gratuïts en espais patrimonials. El projecte compta amb la participació de l'Orquestra Simfònica Caixa Ontinyent, que actuarà en 6 municipis, entre ells a Aielo de Malferit, on oferirà un concert el pròxim 29 de juliol a la plaça Palau. La vicepresidenta primera de la Diputació, Natàlia Enguis, destacava en la presentació que esta proposta pretén vertebrar el territori, descentralitzar l'accés a la cultura i posar en valor el patrimoni dels municipis.
7: Perquè no és només una gira de 6 concerts en 6 municipis de 6 comarques diferents, sinó que és un projecte que vertebra la nostra província, que descentralitza l'accés a la cultura i que converteix el nostre patrimoni en un espai viu.
0: La gira porta per títol Esència de Buenos Aires i oferirà un recorregut per l'evolució del tango amb obres de Carlos Gardel o Astor Piazzolla, sota la direcció artística de Roberto Turlo i amb la participació d'artistes internacionals. Des de la Fundació Sonora, el seu vicepresident, Lluís Muñoz, explica que esta gira permetrà a l'orquestra eixir d'Ontinyent i acostar la seva música a nous públics, consolidant un projecte que combina patrimoni, cultura i formació musical.
8: Anem a tenir l'oportunitat de veure aquesta orquestra de cambra, on anem a combinar aquesta orquestra de cambra amb solistes de talla internacional.
0: L'Ajuntament d'Alfarrasí ha finalitzat les obres de reurbanització dels carrers del Mig i Doctor Borràs, una actuació que ha permès solucionar els problemes d'inundacions que afectaven una desena de vivendes. Ismael Sant Víctor és l'alcalde del municipi.
9: La previsió per la setmana que viene seria que afectaria.
0: Este no es Ismael San Víctor.
10: Ara sí. Hi havia una obra mal executada del govern anterior que van adoquinar aquests carrers, però ho van fer de tal manera que cada vegada que plouia hi havia diverses cases dels carrers estos que s'inundaven. Estava més alta la rasant del carrer que el propi portal de les cases, no?
0: I parlant, anem a parlar de música, perquè la banda jove comarcal de la Vall d'Albaida ja té nou director. El mestre ontinyentí David Castelló serà l'encarregat de dirigir la formació durant les pròximes temporades. La designació arriba després d'un procés de selecció al qual s'han presentat diferents propostes. I també informar-los que la Societat de Festers de Santíssim Crist de l'Agonia ja ha donat a conèixer les dates per a la venda de cadires i localitats de tribuna dels moros i cristians per gaudir de l'entrada. La venda online estarà disponible a partir del pròxim 30 de juliol des de les 10 del matí a través de la plataforma 3w.enterticket.es. Pel que fa a la venda presencial, començarà el 17 d'agost, també a partir de les 10 del matí, i es realitzarà al Museu Fester. Acabem amb les farmàcies de guàrdia. Avui a Ontinyent estarà de guàrdia la farmàcia de Mas Montaner i a la Vall d'Albaida la farmàcia de Carrícola. És divendres 10 de juliol. Que passen un molt bon dia.
11: En la cadena SER, hoy por hoy. con Pedro Blanco.
12: Las 8:30, las 7:30 en Canarias, y como les habíamos anunciado, saludamos en este punto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministra, muy buenos días.
13: Buenos días, aunque la tragedia de Almería pues nos hace que estemos todos en una situación de shock y toda nuestra solidaridad y cariño a las familias de los fallecidos y a todos los que están sufriendo estas consecuencias tan terribles del fuego.
12: Sí, sin duda, en días como hoy los formalismos, que hay que mantenerlos, todos los buenos días, resultan claro, un poco extemporáneos. Pero por esto quiero preguntarle en primer lugar, es verdad, esto es una obviedad y los oyentes lo entenderán, que habíamos previsto esta conversación con la ministra por otros motivos y por otros temas, ahora iré a ellos. Pero en este incendio de Almería hay al menos de momento 11 muertos, está interviniendo la unidad militar de emergencias. No sé si ha podido tener alguna información más de la evolución.
13: Sí, bueno, estoy en contacto con el jefe de la UME. Hay 200 militares de la UME que están desplegados, 200 efectivos, 70 vehículos de todo tipo. En una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y, bueno, por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y, desde luego, pues tanto Andalucía, la comunidad, como hace siempre, como la UME, y estoy segura que la solidaridad va a ser total en circunstancias como tan dramáticas como esta.
12: Llevamos ya unos cuantos fuegos este verano en los que ha tenido que intervenir el Ejército, la Unidad Militar de Emergencias. Claro, ministra, es uno de los grandes retos anuales para nuestras Fuerzas Armadas.
13: Sin duda, yo creo que se ha demostrado que el cambio climático, que las emergencias están ahí, hay que estar preparados. Y mire, le tengo que decir que en las reuniones internacionales, una de las cuestiones que plantea más los países, es verdad que cada país tiene una especialidad en cuanto al clima, no es lo mismo los países del norte de Europa, donde es el invierno, que es durísimo, y las nevadas, que los países del sur, pero todos estamos muy conscientes de las emergencias que hay como consecuencia pues del clima, de los incendios o de las heladas en su caso. Y por eso yo creo que el ejemplo de España con la UME es un ejemplo que se está tomando en muchos países de la Unión Europea y también en otros países de otros continentes, en África, en otros países, por ejemplo, de Hispanoamérica. Yo creo que es muy importante tener dentro del ámbito de las Fuerzas Armadas unidades especializadas, como es el caso de la UME, preparadas, con medios suficientes y con unos hombres y mujeres excepcionales.
12: Claro, estamos en un contexto en el que cada vez hay más olas de calor, cada vez las temperaturas son más altas, cada vez llueve menos, cada vez hay más incendios y dicen los expertos que cada vez esos incendios son más virulentos, más difíciles de atacar. Esto significa que vamos a acabar necesitando, no sé si ustedes han hecho alguna proyección, más UME en el sentido de más medios y más efectivos.
13: Bueno, en este momento la UME tiene, desde el punto de vista de los efectivos, como desde el punto de vista de medios, que cada vez los vamos modernizando más y van siendo los últimos modelos, para entendernos, que aparecen, pero evidentemente, por eso una de las cosas, cuando se habla de inversión en defensa, una parte muy importante de la inversión es que la UME, como los ejércitos, todos los ejércitos que colaboran con la UME cuando llega el momento, tengan todo el material necesario. Y aquí hablamos, por ejemplo, del calor, de los incendios, pero piensa que en los países del norte de Europa, por ejemplo, ha sido un invierno durísimo, 25 bajo cero, en situaciones como la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que precisamente la guerra haya sido más dura. Por tanto, yo creo que tenemos que tener y ser muy, muy

0: una picadeta que farem en d'inici, Carmen i jo també, perquè Esteban no està, està per ahí passejant en un telèfon en l'orella perquè està solucionant els problemes informàtics i tècnics que tenim.
1: Exactament.
0: Des de fa uns, unes hores així a la ràdio. I està passejant, jo passe, jo estic mirant per ahí la porta.
1: Jo com estic de cul no el veig.
0: I passa, pam, i ara cap allà, i ara cap allà, i ara cap allà, en el telèfon a l'orella, tot el rato.
1: Gràcies als nostres informàtics.
0: Gràcies, eh? Gràcies, gràcies, de veres. Bueno, anem a contar i a explicar, com sempre, que és el que hem preparat per als diferents programes, començant per este Hoy por Hoy. En no res, anirem a parlar d'atletisme. Clar, en principi, avui deuríem tindre una secció que és estiu esportiu, però clar, Tomàs està de vacances i nosaltres, pues, l'esport ens agrada des de lluny, saps? Perquè des de lluny, no, ens agrada molt.
1: No, però l'expert és Tomàs.
0: Exacte, però podem tractar l'esport d'una altra manera. Com? Com anem a fer avui? Per exemple, anem a parlar d'instal·lacions esportives. De què, exactament? Pues anem a parlar de la renovació integral de l'enllumenat de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal d'Ontinyent, que és una actuació que acaba d'eixir a licitació per més de 262.000 euros. És una inversió molt, molt interessant i molt important, i volem parlar de què és el que va suposar i quant de temps portaven darrere d'esta renovació integral de l'enllumenat de la pista d'atletisme del poliesportiu municipal d'Ontinyent. Ho farem, evidentment, parlant amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Ferran Gandia. Després de parlar d'atletisme i de fer esport, un poc a la nostra manera, anirem a parlar amb Lluís Francés, perquè avui també tindrem diccionari meteorològic, però a més estem molt pendents, sobretot en les últimes setmanes i en els últims dies, de les onades de calor, dels dies de calor extrem que estem visquent, que ara pareix que tenim un respir, i per això, després de parlar amb Ferran Gandia, ho farem amb Lluís Francés i tota la informació que té que portar-nos avui, i també d'eixe termini que avui posem de nou en el diccionari meteorològic. Arribarem a eixa hora a la una, i després de la informació nacional i internacional i més informació concreta d'eixe incendi d'Almeria, tornarem al nostre programa per anar a Llutxent. Sí, viatjarem a Llutxent. Una altra vegada? Sí, una altra vegada. Per què? Perquè allí arriba una cita que ja porta 22 edicions, que es diu Pronte, que és el Festival Internacional de Música. Una proposta que combina patrimoni, música i experiències úniques en un escenari que jo crec que és molt especial, que és el Monestir del Corpus Christi de Llutxent. I anem a parlar, perquè comença demà. Hi ha diferents actes, diferents esdeveniments cada dissabte, però demà és el primer i volem parlar d'ell en ixe 175 aniversari de la Unió Musical de Llutxent amb l'alcaldessa de Llutxent, Charo Bosca. I després continuarem parlant de música, sí, però en este cas diferent. No anem a celebrar el 175 aniversari de la Unió Musical, però sí que anem a celebrar que la gent li agrada fer musicals. I que a Montaverner, Somnis Musicals torna este... Ui, divendres, si no m'equivoque, amb una nova història que es diu Versionant, que és... han agafat cançons dels 60, 70, 80, que són franceses, italianes, etc. Les han versionat i les presentaran ui a Montaverner. I parlarem amb Sònia Durà, de Somnis Musicals, del projecte i del que avui presenten. I per acabar, estarà amb nosaltres, però esta vegada i este divendres per telèfon, perquè, bueno, per diferents motius no ha pogut estar així, Ivan Lein, el nostre professor, per a una nova edició de la Escoleta de Música. I aixina arribarem al cap de setmana. Per a l'Hoy por Hoy, perquè després arriba l'hora 14. Mira, vaig a saludar a Esteban, que ja ha acabat. Esteban, què tal?
2: Hola, bon dia.
0: Tot, tot bé? En el puesto, tot bé?
2: Sí, ja està tot correcte.
0: Tot correcte. Sí. Està ben content que et passaves cap a un, cap avall, en el telèfon a l'orilla. Dic, a veure on acaba este.
2: Menos mal que els corredors d'ací de Radio Antilla són curts.
0: Sí, sí, són xicotets. Si no... Té raó.
2: Si fora com
0: no arribaries.
2: Si fora com l'edifici de Grupo Prisa...
0: Bueno, allà en Madrid, en Gran Via, no, calla. No tindria esto allí, mare Déu, no, acabaria en la terrassa, ja t'ho dic jo. Bo, estaven ara a l'hora 14, Carmen.
1: Sí, bueno, avui tindrem uns minutets menys perquè s'amplia la informació. Correcte. Nacional sobre este incendi corregut a Almeria, així que tindrem una hora 14 més curtet, però amb moltíssima informació. Parlarem sobre Ontinyent, sobre estarem pendents de l'entrevista que faràs en uns minutets a l'Hoy por Hoy, perquè volem conèixer quines són aquestes novetats i com va a desenvolupar-se este projecte, el de l'enllumenat de la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal, perquè al final és una inversió enorme, són 12.000 euros, així que gràcies a la Diputació de València continuen arribant inversions a la nostra comarca. També vos contarem que el PP d'Ontinyent ha lamentat una negativa per part de la DGT, perquè es demanava que Ontinyent fora seu d'exàmens de conduir, que la ciutat fora ciutat examinadora. Uh-huh. I així que estan ahí les reivindicacions del Partit Popular i vos les contarem a l'hora 14. En clau comarcal, a l'Olleria han acabat els treballs de gestió forestal al barranc del Convent. Montaverner també serà protagonista en les seues dades demogràfiques, perquè segons el Consell General d'Economistes és el municipi amb major taxa de fertilitat d'Espanya.
0: Bueno, però què vos passa, Montaverner?
1: Jo he flipat,
0: Carmen,
1: la veritat. I el quart en nombre de naixements per cada 1.000 habitants. O sigui que podem estar contents, eh?
0: Home, clar.
1: Jo pensava que no hi havia tants, però pel que ve, sí.
0: Mira, ho he de dir. Ahir, en el grup de temes que tenim de la ràdio, va passar a posar el tema, i Carmen, jo estic flipant.
1: Sí.
0: Però jo estic flipant, si no hi ha xiquets.
1: Claro.
0: Sí que hi ha.
1: Sí que hi ha.
0: Hi ha més del que creus.
1: Meravellós. Bueno, no sé si és meravellós o no, perquè si jo crec que no hi ha, com estaran els de més pobles?
0: Imagina't.
1: O sea que, bueno, a veure si la natalitat va millorant. Més cosetes. A Bèlgida també ha finalitzat la climatització de les aules del Col·legi Mariano Jornet Perales, un inversió municipal de 100.000 euros. Bones notícies, ara que fa caloreta i de cara al setembre, que segur que ne fa encara, quan n'inici el curs. Aprofite per a recordar també que la Societat de Festes del Sant Isidre de l'Agonia ja anuncia les dates per a la venda de cadires.
0: Exacte.
1: Per a la tribuna, dels monos i cristians. Que la gent no ho deixe passar, que estiguen pendents. Venda online el 30 de juliol i presencial el 17 d'agost. Pareix que quede molt, però
0: no
1: passa molt ràpid, eh?
0: Així que... Jo és que estic mirant i estem a 10 de juliol ja.
1: Sí.
0: Primer que no tinc sensació de que és juliol. Per el calor sí, però no tinc sensació d'això.
1: No, pareix que estem en juny encara.
0: Però acabes de dir, el 17 d'agost, mira, dic, si queda un mes, una setmana, no queda més. Un mes i una setmana pel 17 d'agost. És increïble.
1: Bueno. Prontet arriben les nostres festes.
0: Sí.
1: I bueno, és divendres, així que repassarem l'agenda del cap de setmana, perquè tenim pantalles gegants per al partit d'Espanya-Bèlgica.
0: Home, pantalles!
1: En molts municipis, no tants com els que vau dir vosaltres.
0: No, segur.
1: No, tants,
0: no ens estàs enganyant.
1: Ontinyent, Agullent, Bèlgida, Albaida, Benigànim... 5. I no sé si se m'oblida algun. Sí. Entre 5 i 6.
0: Entre 5 i 10.
1: Sí. Bueno, i si hi ha algun que se m'oblide, podeu escriure-nos, eh?
0: Exacte.
1: A veure si em diuen, que en tal poble...
0: Pantalles hi ha,
1: i emoció i afició també hi ha molta.
0: Exacte.
1: Així que a veure si en sort guanyem. Més cosetes, bueno, també és un cap de setmana cultural. Tenim la proposta de cultura de Barri Ontinyent, també... Bueno, això no és per acudir, perquè no sé jo com ho tindreu per anar a París, però bueno, la banda...
0: París, però quan és això? Quan és este cap de setmana?
1: La banda Jove d'Agullent actua allí, en Disney.
0: Actua avui, si van parlar.
1: Està actuant ara mateix, aleshores, però bueno, volia dir-ho perquè és important. Les festes de Moros i Cristians de Salem, això sí que ho tinguem més propet, i també moltíssimes activitats a la comarca en molts pobles.
0: Perfecte, això és l'hora 14. Avui ja hem anunciat durant tota la setmana que no tindrem ventana, veritat, Esteban, no. Continua el Mundial, avui és el dia de la selecció espanyola, a veure si passem a semifinals o no, però la setmana que ve, en algun moment, tindrem ventana.
2: En algun moment.
0: En algun moment tindrem ventana,
2: sí.
0: Correcte. No hem comentat, Esteban, clar, jo he dit a Carmen, és que canvia, que Carmen ha vingut avui a canviar.
2: Sí.
0: Comenta'l tu, per favor, el canvi.
2: Clar, bueno, Carmen ahir va anar a la pelu. Ahí está.
0: Y bueno. Com tu i jo, lo de la pelu, no...
1: No,
0: xafem molt. Però t'ho has canviat, no? Però t'has tallat també, no?
1: Sí.
0: Val, t'has tallat i què més t'has fet?
1: M'ha tallat i m'ha fet rubia.
0: M'ha fet rubia. Molt.
1: T'agrada o no?
0: Molt.
1: A tu
0: t'agrada, Esteban?
2: Sí, pues ja sí.
1: Tindrem
2: que anar tu i jo a fer-se alguna cosa, que sigui en la barba.
0: Unes trenetes.
2: Sí.
0: Gràcies, xics.
1: Gràcies.
0: No res, parlem... Digues,
2: no,
0: Esteban.
2: No, dir adeu, sí.
0: Adeu, bon cap de setmana.
1: Adeu.
0: No res, anem a parlar d'atletisme. Per què? Perquè sí, perquè ho hem preparat aixina.
3: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. Et parle des de les properes festes de Moros i Cristians. Només et dono un consell. Ves a la Rosa Calzado Fester abans de desfilar. Creu-me, els teus peus ho agrairan. La Rosa Calzado Festero, a Petrer, al carrer Colòmbia 7. i al web larrosacalfado.com.
4: ¿Pero quién pone un villancico en verano? Pues Dicomed. Nos atrevemos a ser diferentes. Por eso trabajamos con productos que no son para todos, son solo para los mejores. Si tú también quieres diferenciarte, trabaja con Dicomed, distribuidor oficial de Estrella Galicia, Café Barcel, Schweppes y las mejores y más exclusivas bodegas. Dicomed, rompe con lo normal. Atrévete a ser diferente.
5: En la cadena SER, hoy por hoy, Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

a broma de que faríem esport, però no ho farem, però sí que parlarem de, almenys d'instal·lacions esportives, perquè aquestes instal·lacions també necessiten posar-se al dia, com nosaltres físicament. De vegades pensem en una reforma com una qüestió estètica, però hi ha actuacions que van molt més enllà. Milloren el rendiment dels esportistes, redueixen el consum energètic i obrin la porta a acollir competicions que abans no eren possibles.

0: allò d'una renovació d'enllumenat podria semblar una actuació que podria ser menor, no? De fet, la primera vegada que em van comentar el tema, jo vaig dir, home, serà una renovació, però no, no, però clar, en este cas és que estem parlant d'una intervenció que va canviar completament les possibilitats d'ús de la pista d'atletisme, és així, no?
1: Sí, exactament. Parlar d'aquestes quantitats ja és una cosa molt seria de reforma i bueno, realment és el que va passar. El canvi de la llum va ser desconegut per a tot el món que practiquem en aquest espai i bueno, passarem, mai millor dir, del cel a la terra.
0: Clar, perquè això era una demanda, no sé si històrica, podrem dir, no?, dels clubs, dels atletes, dels que practiquen i practiqueu allí. Quines limitacions tenia fins ara la instal·lació i què vos traslladaven els usuaris?
1: Bueno, les limitacions, evidentment, n'hi ha que tindre en compte el consum en làmpares de 2.000 watts, que són les actuals d'halogenuro, és molt elevat. Hem de tindre en compte que són làmpares que són antigues ja, que avui evidentment ja no s'utilitzen, i la tecnologia LED des de fa uns anys ja ha anat substituint aquest tipus d'il·luminació que té cert cost, pot ser elevat però d'inici de compra, però evidentment a curt mig plaç l'estalvi energètic compensa ese gasto que fas en una làmpara LED i posar totes les torres que tenim en l'actualitat, 6 més un supletori que es posarà en la torre de control de la pista, on va la fotofinish normalment en les competicions, pues, bueno, li canviarà la cara, li canviarà la llum a la instal·lació. Sí. Facilitarà, evidentment, a tots els que estem ahí, especialment en horaris d'hivern, no?
0: d'hivern,
1: primavera, que fins i tot arriba un moment, tot el món sap que a les 6 ja és de nit.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, tal qual. Clar, és que estaves dient lo del consum energètic. Jo, si no m'equivoco, he llegit que se pot reduir prop d'un 40% de consum.
1: Sí, sí, exactament. Segons l'estimació i bueno, la memòria tècnica que es va fer prèvia a llançar a licitació, bueno, és una memòria extensíssima, quasi de 400 pàgines, és un treball molt, molt ampli que ha fet l'empresa local Ontinyentina Gisant i especifica clarament l'estalvi energètic que va produir-se i, bueno, pues, evidentment això són diners que no es gasten, que podran gastar per a altres coses, claro.
0: Tinc un dubte, Ferran, ja me dius tu si em treus el dubte o no. La nova il·luminació podrà o permetrà complir els requisits per acollir competicions oficials d'un nivell superior?
1: Sí, bueno, lo que referís esta explicació és
0: sí.
1: Que n'hi ha competicions, fins ara es feien competicions de caire menor en edat, estic referint,
0: en
1: alevins, infantils,
0: okay.
1: I clar, perquè són competicions que es fan durant el matí, normalment,
0: que
1: és la llum natural, i clar, sí que s'han fet competicions que hem arribat a fer-les de vesprada, i això limita la instal·lació limita la llum natural, perquè en les torres que s'utilitzen actualment o en la llum que es proporciona actualment, pues no et jutges de les competicions, d'algunes competicions, acabaven pues, fent-nos saber que la il·luminació no era la correcta o no s'adaptava al nivell de la competició. I per tant, si tu ara tens o ara tindrem millors condicions, podem ampliar l'horari durant el dia, la vesprada, i per tant es poden fer competicions de més calat, i
0: clar,
1: això es referís la part de la notícia.
0: És a dir, amplies horari, amplies també competicions, és aixina.
1: Clar, clar.
0: Perfecte. La inversió supera els 262.000 euros i arriba a través del Pla Verd de la Diputació. Jo crec que és una mostra més, no?, que moltes de les grans actuacions esportives dels últims anys han sigut possibles gràcies a aquesta línia de finançament, no només esportives, sinó altres línies també.
1: Exactament, i bueno, esportives evidentment estan sent importants,
0: clar.
1: Perquè bueno, com ja hem anunciat en diverses ocasions, n'hi ha financiació de la Diputació per a les obres del, de, de futures del Clariano, també n'hi ha per a la piscina coberta, n'hi haurà per a la reforma del pavelló i, bueno, l'aposta clara i decidida de la Diputació de València, en este cas, pues, com tot.

0: Montsap per el gran treball de la nostra companya Natàlia Anguís, la vicepresidenta de la Diputació, pues, bueno, està fent-se notar que Ontinyent pues, té cert pes i aconseguís moltes inversions per a Ontinyent.
1: Si parlem de l'obra, Ferran té un termini en principi d'execució de 4 mesos, no?
0: Exactament, des de l'adjudicació, sí, exactament.
1: Des de l'adjudicació. Encara no s'ha adjudicat, però el termini més o menys perquè la gent estigui allà tranquil·la, doncs tindré llum a partir de... Ja veurem, no? Exactament.
0: Bueno, és comptar. Evidentment, en aquestes coses, pues, bueno, sempre poden passar coses en les licitacions, sempre quan no n'hi haga... Pues, per exemple, una baixa temerària que puga fer que tinguem que demanar documentació extra a qui guanya la licitació, que puga retrasar un poc el procés, però bueno, nosaltres pensem, i això està estipulat, per a que en el que queda d'any l'obra estigui acabada i, per tant, en les hores de menys llum natural, que és cara a l'hivern, primavera, o sigui, hivern-primavera, pues, podrà, la instal·lació es pugui estar ja en ple rendiment. No parlem d'una obra... d'una reforma d'obra considerable. Canviar focos, a poc que si hi ha alguna persona que ens està escoltant que pugui entendre del tema, no, del treball, canviar focos és algo ràpid. Sí que n'hi ha que fer un poc d'obra, que això sí que és el que més retrasarà, de canaletes i trapes i bueno, passar cablejat per tot el recinte. Però, bueno, no és una obra de construcció, que això sí que...
1: Sí, que pot retrasar-se més, hi ha més problemes, etc.
0: Sí,
1: etcètera, clar.
0: Podem parlar de dies, a lo millor, sí, alguna setmana de retras, si es dona el cas, clar.
1: Molt bé. Però la notícia és esta, que es farà, que arriba ja la renovació integral de l'enllumenat de la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal d'Ontinyent i que és una actuació amb una inversió de més de 200.000 euros, que és molt important i molt interessant. I volíem parlar d'això al programa. Ferran Gandia, com sempre, moltíssimes gràcies i un abraç molt fort.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per estar sempre ahí.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.

0: Nosaltres en Fet Esport, d'una manera tranquil·la, sossegada, parlant d'atletisme, també d'una manera tranquil·la i sossegada, i ara, si en deixeu, dos anunciets, i després saludem a Lluís Francesc per a parlar de l'horatge i per a parlar del que ens espera per a la pròxima setmana i sobretot per a este cap de setmana. Vinga, va.
1: Luces suaves, aromas de lugares lejanos, un cóctel en tu mano y sabores que te transportan. No necesitas billete, solo venir. Ganesh, mucho más que un restaurante. Portal de Lleó 9, Xàtiva. ganesheclectico.com. Ontinyent millora. Una inversió de 2 milions d'euros destinada a continuar la renovació i modernització dels espais públics de la ciutat. Asfaltat de carrers, adaptació de passos de vianants, renovació de voreres i d'altres actuacions a espais enjardinats o al poliesportiu. Amb el finançament de la vicepresidència primera de la Diputació de València. Continuem treballant per a tu. Regidoria de Serveis Municipals. Ajuntament Ontinyent.
2: En la cadena SER... Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: Tenim ganes, sempre, sempre tenim ganes de que arribi este moment el divendres. Primer, que arribi el divendres. I segon, que arribi este moment en el programa perquè és quan arriba la previsió de l'horatge per al cap de setmana, per a les pròximes hores, a més d'afegir una coseta més al nostre diccionari meteorològic. És a dir, hem de donar la benvinguda al nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tots.
0: Com bueno, estem? Bé, estem bé. Estem bé perquè estem vius després de la onada de calor que hem passat, i no sé si parle bé el temps verbal. Hem passat ja la onada de calor, Lluís Francesc?
1: Bueno, tenim un impàs, no? O sigui, estem per davant uns dies en el qual, bueno, pues anem a tindre un poc de respir, però avui la setmana pròxima, eh? Ui.
0: Uf. Ai, quina notícia per a començar. Bo, anem a explicar i a desenvolupar un poc això que acaba de contar-nos Lluís Francesc. Què és el que ens espera les pròximes hores, els pròxims dies i la setmana que ve? Anem allà.
1: Bueno, pues tenim més basca, perquè els vents marítims van a ser predominants durant els pròxims dies. Este cap de setmana anem a tindre més núvols. Les temperatures, evidentment, a la baixa, avui, pues en res a veure el que teníem ahir. Estarem al voltant dels 36-37 graus, encara són temperatures altes quan estan per damunt dels 35, però tindrem un dia en el qual per la vesprada podem veure de llarg algun núvol d'evolució. O sigui, es poden créixer alguna tempesta que en principi no hauria d'entrar a la vall d'Albaida. Però bueno, que no és descartable. Els vents bufen valiós en el dia d'avui i molta radiació solar, evidentment, però bueno, com comentaven, tindrem més núvols durant la vesprada. Demà serà un dia on anirem, pues, durant la nit amb més núvols. Sí que durant el dia, quan comence pues, al migjorn, estarem parlant de, bueno, de més sol que núvols, però les temperatures baixen un poquet, a les mínimes com les maixes. Molt poquet, eh?
0: Val.
1: Estem parlant que ja anem a tindre una mínima per davall dels 20 graus i la màxima rondant lleugerament per damunt dels 36. Els vents marítims, el que vol dir que la basca serà predominant. Una sorpreseta que podien tindre la nit de dissabte a diumenge seria pues, algun ruixet. Podien tindre un ruixet esa nit, podem alçar-nos pues, en això, en el carrer Banyat. Però en principi poca cosa.
0: Val.
1: Però no és descartable, és de lo menys descartable. I a més, les temperatures acompanyaran el diumenge perquè estaran per davall dels 35 graus i tot això afegit a aquests vents marítims, a aquest gregal que serà predominant durant tot el cap de setmana. Una situació que es trasllada directament a dilluns. Dilluns pugen les temperatures, ja estaran per damunt dels 35, continuem en basca, continuem en núvols i atents perquè a partir de dimarts anem a fregar els 40 graus.
0: Oh, Dios mío.
1: I no vull parlar de dimecres dijous perquè tenim una situació que en este moment, bueno, es agafa amb, pues, és complexa,
0: lluny,
1: hi ha molta dispersió.
0: Sí.
1: Sí, és un poc de llum, però no és descartable. Te dic perquè hi ha una baixa que durant tots els pròxims dies, bueno, se quedarà en front de Portugal. Eixa baixa el que farà que a partir de diumenge, segons la seva disposició, és una dana
0: sí, sí,
1: que se queda, que deixarà un ambient prou inestable en la vessant atlàntica. A nosaltres què ens enviarà? Pues en principi ens envia molt aire càlid, ens envia calitxa, ens envia aire del nord d'Àfrica i tot això pues, se repercutís en aquesta possibilitat de que de cara a la pròxima setmana podríem tindre una situació algo anòmala.
0: Uh-huh.
1: Esta setmana ens donava una isoterma, el que és una línia de temperatura a 1.500 metres, molt, vamos, brutal.
0: Molt elevada.
1: Ens donava de 30 graus.
0: Uf.
1: I això és una barbaritat, o sigui, una autèntica barbaritat. El que crec que no l'han tingut. Ara, per exemple, l'última eixida del model centroeuropeu ens dona per exemple, dilluns, la 24, la 26, no està la cosa, i a veure com està, vamos, està així. Lo de la 30, no. no bueno, se veu. Bueno. I millor que no la tinguem.
0: Millor.
1: La 30, però la 24-26 i ja estem parlant de que són paraules majors, estem parlant de que estaran per aquesta temperatura dels 40 graus a partir de dimarts. Però també la disposició de la dana, com se meneja la dana, si se'n ve més cap al golf de Cádiz, pitjor per a nosaltres.
0: Bueno.
1: Així que veurem com és...
0: Hem de fer força, cap a on hem de fer força, per a que no vinga cap així.
1: Bufar per l'Atlàntic.
0: Vale, doncs anem a bufar per l'Atlàntic. Anem a parlar amb la gent que conegam allí prop de l'Atlàntic, bufar cap allà.
1: Ala.
0: Tot el món bufant cap allà. Que se'n vagi cap allà i que em deixen pau, per favor.
1: És que mos envia una quantitat de calitxa que seria una quantitat important de calitxa a partir de dimarts.
0: Clar.
1: I, bueno, pues sí, a més de calor. O sigui, que no seria la subsidència que parlem que se genera directament de les altes pressions de l'Azores, de lo que és l'anticicló, sinó seria una advecció d'aire càlid saharià que és més complexa. Perquè bé, no solament acompanyada de calor, sinó a part de calitxa.
0: Bé, ja tenim la previsió per a les pròxims dies, les pròximes hores.
1: Mira, el refranyer temàtic
0: ahí está.
1: ens dona pues, sempre coses molt, molt boniques, no? Com diu el juliol tot al vol, al maig vaig com vaig, al juny com vull, però al juliol tot al vol. és que és així,
0: és que
1: no queda un altre.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: I és que el tema és que al juliol pobres dels que estan al sol, i són refrans molt antius, sí. I és així, que
0: totalment
1: que tindré...
0: Totalment d'acord. Avui és 10 de juliol. Anem a recordar que, clar, si la setmana que ve arriba el dimarts, els 40 graus ja, i pot ser a partir del dimecres, dijous, divendres, ja veurem, el dimecres és 15 de juliol.
1: Per damunt de 40.
0: Clar.
1: Per damunt de 40.
0: El dimecres és 15 de juliol ja, que començaria la canícula, no? Esta que coneixem.
1: Correcte.
0: Aleshores, coincidix. Coincidix una vegada més.
1: Efectivament, però aguardem que aquesta canícula es meneixi cap al mes de primers de juliol. Seria interessant, perquè
0: pues sí.
1: Si vinguera en agost un canvi de temps, la veritat és que seria molt, molt interessant.
0: Sí, seria molt interessant. Bé, ja tenim la previsió. Anem ara al diccionari, Lluís. Anem a recordar a la gent que tenim diccionari avui i la setmana que ve, que en principi acabarem... No tenim... Bueno, l'hoy por hoy continua, però així el que vos parla se'n va de vacances. Així que anem a per el penúltim diccionari meteorològic de la temporada.
1: Sí, anem a parlar d'una paraula que és... molt coneguda, sobretot durant els mesos d'altes pressions. Si hi ha dos estacions estables, tranquil·les, és l'hivern i l'estiu, on se sol imposar l'anticicló i sol ocórrer una cosa que és complexa, no?
0: Sí.
1: I que, bueno, pues, que va contra natura. Però, bueno, està ahí. Va contra natura algunes de les variables. Estem parlant de l'smog.
0: Anem
1: a conèixer què és lo que és el smog.
0: Ah, el smog.
1: Anem a veure què és el smog, què és en meteorologia el smog. Perquè és una forma de contaminació atmosfèrica que es presenta com una mescla de fum i de boira.
0: Ah.
1: El terme prové d'anglès, que és smoke, que és fum,
0: sí.
1: I foc, que és boira, no? En meteorologia, l'smog es refereix a una concentració densa de contaminants a l'aire, especialment en zones urbanes, que redueix la visibilitat i afecta la qualitat de l'aire. Però com se produeix? Per què es produeix l'smog? Pues, com t'augmentava, són diversos factors. Per un costat, emissions contaminants. Proceixen principalment de vehicles, indústries, centrals elèctrics, crema de combustibles, sí. Fòssils...
0: Del nostre dia a dia. Del nostre dia a dia, exacte. Sí, sí.
1: Correcte. Altra de les coses, radiació solar. La llum del sol reacciona amb l'òxid del nitrogen.
0: Ostres.
1: I compostos orgànics volàtils, generant l'ozó troposfèric, un component clau de l'smog fotoquímic.
0: Uh-huh.
1: I altra de les coses és també les condicions meteorològiques. Bueno, és típic, durant l'hivern com durant l'estiu, cel buidats, altes temperatures, absència de vent, fenòmens com la inversió tèrmica pues, faciliten aquesta acumulació de contaminants en capes baixes de l'atmosfera. Tot això, bueno, és el que ens dona l'smog. Hi ha tipus,
0: Ah.
1: Està el clàssic o industrial,
0: sí.
1: Anomenat l'smog de Londres, que està relacionat amb la crema de carbó. A més, hi ha diferents, hi pintors del segle XIX, bueno, sí, pues que ja pintaven durant el temps de la Revolució Industrial, ja pintaven el cel en smog, i està molt curiós.
0: Que curiós.
1: Bueno, pues, sí, sí, és així, és espès i conté diòxid de sofre. Mm. Pensa que se cremava molt el carbó i a Londres es creava el que és com una barreja d'alt d'este smog. També està l'smog fotoquímic, comú en ciutats modernes, com a Los Angeles, a Ciutat de Mèxic, es genera per l'acció del sol sobre els contaminants, i també conté ozó i halèrids, i també temes irritants per als ulls. Conseqüències de l'esmog, pues, bueno, per a la salut, pues, te comentava, irritacions ulls, la nas i també la gola. Problemes respiratoris com asma, bronquitis, enfisemes, augment de malalties cardiovasculars, risc major per als xiquets, ancians, persones amb infeccions respiratòries prèvies, tot això és així. Pensa que, per exemple, a Pequín, a llocs tan molt industrials com a Xina, fa molts anys ja veiem a la gent amb mascareta i dèiem que, oh, la mascareta, que barbaritat, i, bueno, si ja se mos va tirar el cap quan va vindre lo de la...
0: Sí,
1: de la Covid. En el tema de la mascareta, pues esto ja feia temps que utilitzava la mascareta, però no per el tema de la Covid, sinó precisament per l'esmog, perquè afecta als pulmons. I per al medi ambient, pues fija't, mal a la vegetació, als cultius, acidificació del sol i l'aigua, en reducció de la visibilitat, afecta al clima local. Com se pot previndre? Bueno, pues reduir l'ús de l'automòbil,
0: clar,
1: usar transport públic, bicicleta, caminar, control d'emissions industrials, implementar tecnologies més netes, regulació més estricta, i mira que hi ha molta gent per ahí que diu que no passa res. Ús d'energies netes, promoure fonts renovables com la solar o la eòlica, campanyes de conscienciació, informar a la població dels dies amb mala qualitat de l'aire perquè prenguin precaucions. Ara, pues la veritat és que la Generalitat Valenciana tenim pues aplicacions que ens
0: sí
1: diuen quina és la quantitat de pols en suspensió o d'elements bioquímics que hi ha, no, i químics que hi ha a l'aire, i quina és la qualitat de l'aire que tenim. Bueno, en conclusió, l'esmog és un fenomen meteorològic i ambiental greu que afecta tant a la salut humana com a l'entorn natural. El seu origen està relacionat amb l'activitat humana, però també amb determinades condicions climàtiques. Reduir-ho depèn de polítiques públiques eficaces, innovació tecnològica i la consciència de tots el ser humà. És que no queda una altra.
0: Totalment d'acord. Clar, estava pensant jo per a... Jo no sé si la gent... Igual el que vaig a dir ara m'estic equivocant, però ja em rectifiques tu, Lluís. No sé si la gent ha anat a Madrid, ha viatjat a Madrid. Cada vegada... Jo és que he viscut allí molts anys, i cada vegada
1: sí,
0: que jo entrava
1: anys
0: a Madrid per la carretera, o si anava en tren, o si anava en cotxe, es veia eixe smog des de lluny. Vull dir, eixa boina que hi havia damunt de la ciutat... per debaix del cel, dels núvols o del cel.
1: Un coloret així, marronet.
0: Exacte, marronet negre, tirant a negre, saps?
1: Correcte, marronet fosc.
0: I era com una boina que ocupava tota la ciutat. Això és l'esmog, no?
1: Correcte, i fa temps que està vivint-se en Madrid.
0: Sí, sí, sí.
1: La qualitat de l'aire en Madrid és pèssima.
0: Jo tenia un amic que sempre deia, jo quan veo, ho diré en castellà, perquè ho diria en castellà molt, sí, molt, molt emprenyat, dia, jo quan veo gente que sale a correr por el centro de Madrid, digo, pero, ala, efisema, otro efisema, pero ¿cómo, dónde vais? Otro efisema. Anava contant persones per efisemes.
1: I la veritat és que no és per riure, però és així.
0: Ja, però és que és un poc així, sí, és de veres. Doncs ja ho tenim. Mira, jo no sabia que això es deia smog. Veus? Ja he après una cosa més. Per això està el diccionari meteorològic. Clar que sí.
1: Correcte.
0: Doncs Lluís Francesc, amic, moltíssimes gràcies. Que passes un bon cap de setmana. I tornem a parlar la setmana que ve. Una abraçada molt forta.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Minuts, tornem a estar ací en directe a l'Hoy por Hoy Ontinyent Vall d'Albaida en este divendres 10 de juliol de 2026. I ja sabem que quan arriba l'estiu, els pobles s'omplin d'activitat. Ho estem comptant cada dia en les nostres agendes. Però hi ha municipis que, a més de programar actes, han aconseguit construir una cita cultural amb personalitat pròpia. És el cas de Llutxent, que este cap de setmana alça el teló de la 22a edició del seu Festival Internacional de Música, una proposta que combina patrimoni, música i experiències úniques en un escenari molt especial com és el Monestir del Corpus Christi. I enguany, a més, parlant de coses especials, el festival arranca amb un concert de la Unió Musical de Llutxent que celebra el seu 175 aniversari. Però hi ha més coses i volem parlar de tot això amb l'alcaldessa de Llutxent, Charo Bosca. Charo, què tal? Molt bon dia. Hola, com estàs? Benvinguda al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. A veure, alcaldessa, clar, estava dient jo que arribar a la 22a edició, són 22 edicions, significa que este és un festival que ja forma part de la identitat cultural de Llutxent, no? Què representa avui per al poble una cita com esta?
3: Bé, a Llutxent, el Festival Internacional de Música d'estiu és ja forma part del nostre patrimoni cultural, o sigui que la gent, quan arriba, ja, quan arriba abans de l'estiu, ja van preguntar, i enguany, quin festival tindrem? I enguany, quines actuacions hi haurà? O sigui que la gent ja compta en això sí o sí. Ja forma part de, ja t'he dit, de la nostra identitat cultural, el festival. Sí, ja portem molts anys.
2: El festival obri enguany, deia jo i contava al principi, amb un concert que és molt especial, perquè és un concert dedicat als 175 anys de la Unió Musical de Llutxent. Era important que foren precisament els músics del poble els encarregats de donar el tret d'eixida, no?
3: Exactament. 175 anys és realment una barbaritat d'anys. N'hi ha molt poques bandes en tota la comunitat que siguen de l'antiguitat de la banda de Llutxent. Per tant, és un any especial i, de fet, ja s'han fet moltes celebracions, la Unió Musical ja ha fet moltes celebracions perquè l'homenatge ho mereix. Uh-huh. I, a banda d'això, volien culminar este any d'aniversari dels 175 anys d'existència de la Unió Musical de Llutxent, pues, amb un concert. La banda sempre posa tota, diguem-ne, tota la seva saviesa, tot el seu interès i la seva il·lusió en este concert d'estiu, i enguany amb més motiu encara, perquè per a celebrar 175 anys d'existència, pues, han escollit tot un repertori que parla de totes les composicions musicals que han format part de la banda, que han sigut interpretades per la banda, pues, des de les més antigues fins les més recents. Mm-hmm. O sigui que serà tota una història de la nostra Unió Musical mitjançant les composicions que van a interpretar. Mm-hmm. I la veritat és que...
2: Ai, s'ha tallat, jo crec. No sé si... Sí, pareix ser que s'ha quedat sense cobertura a Charo Bosca. Anem a intentar a veure si podem... reconnectar amb l'alcaldessa de Llutxent, perquè estàvem parlant d'aquest festival de música d'estiu que comença ara, Charo, ara. T'havíem perdut. Estaves dient i estaves explicant lo del 175 aniversari de la Unió Musical, que és una data evidentment molt especial i que han fet també, i que han preparat un repertori molt especial.
3: Exacte, sí.
2: Però a més d'això, tenim més coses dins de la programació, perquè no només és este dissabte, perquè aposteu per un homenatge a Montserrat Caballé i també per una nit que combina poesia, música i tas de vi, no? Busqueu, no sé si sorprendre un poc al públic.
3: Exacte, este any és que n'hi ha moltes novetats.
2: Sí.
3: Perquè mira, per exemple, pràcticament tots els anys la fila que fa capitania,
2: sí,
3: munta sopars en el monestir, perquè clar, una manera de fer una nit completa, diferent, sí, i en un entorn, pues, ja sabem tots, l'entorn del monestir, és sopar i després el concert. I la fila capitana d'enguany és una fila que té molts components, són xics, i amb moltíssima gana, moltíssima il·lusió. L'any passat també ho van fer molt bé, però enguany, com també són molta més gent, ja en festes ens van sorprendre en totes les tapes que van fer, en tots els sopars, i ara han volgut continuar en aquesta dinàmica. Per tant, el que farà la fila Boquimots, que és la capitana del 2027, és fer sopars, però sempre s'ha fet pues, entrepà, picadeta i tal, i ells han proposat un menú, uh-huh. un menú preu popular de 15 euros. La resposta del públic ha sigut increïble. Clar. Ja n'hi ha més de 260 persones
2: pues.
3: Que soparan allí en el monestir, uh-huh. però a més han portat un quartet un clàssic, de música clàssica, uh-huh. també per amenitzar la vesprada.
2: Que
3: bé. Per tant, començarem amb el quartet musical en un entorn com és per això, el monestir, uh-huh. i després amb un sopar allí dalt, i a continuació el concert, o sigui que va ser una jornada completa.
2: Sí.
3: Jo crec que va estar superbé i ja en una assistència de públic que, bé, no sé si anem a cabre allí dins del monestir.
2: T'anava a dir jo primer que és una experiència, ja ho has dit tu, es converteix en una experiència completa, no? Ara que està molt de moda el tema d'experiències,
3: sí, total.
2: Es converteix en una experiència completa per el que estaves contant, no? També és una manera d'allargar la velada i convertir la cultura també en un reclam per descobrir Llutxent, no? Sí. Per què no?
3: Exactament, és així. Uh-huh. La gent que, perquè gent de fora també, n'hi ha molta gent que ha volgut, per això, conèixer, viure aquesta experiència.
2: Clar.
3: I realment podrà admirar també el que és el monestir, i a partir d'ahí pues, uh-huh. és una manera de donar a conèixer Llutxent tot el seu patrimoni que té.
2: Clar.
3: Que és, és increïble.
2: Clar,
3: per això és una manera de poder que la gent, a banda d'escoltar el concert, uh-huh. a banda pugui gaudir, diguem-ne, en tots els sentits.
2: Parlem d'aquest monestir del Corpus Christi, Charo, perquè jo crec que és molt més que un escenari. Jo no sé que fins a quin punt el patrimoni condiciona també la manera, en aquest cas, de viure la música en aquest festival.
3: Exacte, totalment. Perquè, a més, el claustre del monestir té una acústica increïble,
2: sí.
3: que tots els músics, tots els intèrprets que han actuat ahir han quedat meravellats de la sonoritat que té. Per tant, és una manera... la experiència de veritat que és increïble. Perquè és estar a l'aire lliure, veure les estrelles dalt, esperem que no faci molta calor, les previsions són més o menys favorables dins de la calor que fa.
2: Són més positives que els últims dies, ja t'ho dic jo.
3: Exacte, que també està bé. Però gaudir d'una nit així, a l'aire lliure, en eixa sonoritat musical i en eixa entorn,
2: clar.
3: De veritat que és una experiència que mereix la pena.
2: Quin creus que és el secret, després de 22 edicions, quin és el secret perquè el festival continuï creixent i mantenint l'interès del públic, Charo?
3: En principi, jo crec que els intèrprets que van.
2: Sí, no?
3: Sempre intentem portar música de qualitat i que quan acabi el concert la gent estiga satisfeta i hagi gaudit realment d'aquesta experiència. I això fa que el següent any acudisquen també. Després també la promoció, és a dir, s'ha de donar a conèixer, perquè si la gent no ho coneix,
2: clar.
3: És impossible de que pugui anar. Però, i després ja també, pues, com tu has dit, l'antiguitat del festival, uh-huh. que també fa que tot el món sàpiga que en estiu en Llutxent tenim un festival de música. Per tant, ja un poc les agendes es programen per a poder assistir a algun d'estos concerts.
2: Uh-huh.
3: I la veritat és que especialment, bueno, en els últims anys jo crec que hem anat increixendo perquè cada vegada n'hi ha més públic, cada vegada la gent gaudix més, i en la incorporació dels sopars,
2: sí.
3: Ja te dic, l'experiència és completa i la gent està responent molt bé. Molt
2: sí,
3: bé.
2: Ja
3: de fet, en veient els boquimolls que quan estaven apuntant pel sopar feien, això no vol dir que tingueu l'entrada del concert. Si t'aveu després, això ja és contrapastro. Perquè, clar, ells s'encarreguen del sopar.
2: Clar.
3: Però l'acollida ha sigut tan bona que bueno, jo crec que això... I també, a veure, als músics, als intèrprets, el tindre ahir un públic el estar ple de gom a gom,
2: claro,
3: això també motiva.
2: Claro.
3: La veritat és que és una experiència bonica.
2: Anem acabant ja, Charo, però si una persona encara no ha anat mai al Festival Internacional de Música de Llutxent, tot, i, mira, imagina que no ha anat mai a Llutxent, què li diries per a que s'apropi a este festival i per a que gaudisca del mateix?
3: Bé, a veure, un dissabte per la vesprada de nit, jo crec que és una manera molt, molt, molt bona, és un pla super diferent. I jo estic segura que aquesta persona, si decideix assistir a un d'aquests concerts, perquè a més, tu ho has dit, el segon concert que tenim el dia 25,
2: exacte,
3: és un homenatge a Montserrat Caballé, on sí, actua la seva filla, uh-huh, Montserrat Martí Caballé, però acompanyada de Javier Palacios, un tenor con Javier Palacios, un pianista con José Madrid, o un director de l'Orquestra de Cambra de València con Pere Molina.
2: Sí, sí.
3: O sigui, la qualitat artística és immillorable.
2: Sí, sí.
3: Per tant, segur que és una experiència molt enriquidora i que al final complís les expectatives en creixents que ho es puga fer. I després, el dissabte dia 1, tenim els versos decantados, on és una experiència totalment diferent.
2: Sí.
3: Actua Sergio Arlandis, un poeta que...
2: Boníssim,
3: sí, Arlandis.
2: Boníssim.
3: Sí, exactament. Un poeta que recita de meravella, li dona tota una expressivitat que el fa sentir la poesia. Després un violí com Irene López o un piano com Pablo Bas, acompanyant a aquest poeta. Uh-huh. I una experiència com la cata de vi, també és sorprenent, diferent. O sigui, que res, que jo vos convide a que en algun dels concerts o en tots vingueu i segur que l'any que ve repetiu.
2: Estic convençut. De fet, 22 edicions estan ahí, per alguna cosa serà. Charo Bosca, alcaldessa de Llutxent, moltíssimes gràcies, enhorabona per esta 22a edició i perquè siguin moltes més. Una abraçada molt forta.
3: Val, moltes gràcies, una abraçada.
2: Adéu, bon dia.
3: Adéu, adéu.

0: Estem en l'una i mitja. Des d'avui per avui en tinguem l'aire al baire del divendres 10 de juliol de 2026. Sabeu que els divendres nosaltres li prestem molta atenció a la música, sobretot a la part final del programa, amb el nostre professor de música, amb l'escoleta, que hem nomenat des de principi de temporada, però jo crec que esta segona hora de programa va molt encaminada a ser l'hora musical per excel·lència. Hem parlat d'eixa edició del Festival de Música d'Estiu a Llutxent, i ara se n'anem a Montaverner, perquè anem a parlar de portar a escena cançons que tots coneixem. I això té una dificultat afegida, perquè el públic arriba amb una referència molt clara al cap. Per això, fer versions no és només tornar a interpretar una cançó, sinó donar-li una personalitat nova sense perdre allò que la va fer especial. Amb aquesta idea naix Versionant, el nou espectacle de somnis musicals que s'estrena este divendres a Montaverner. Un muntatge que proposa un recorregut per grans èxits internacionals adaptats al castellà i que vol demostrar que una bona cançó pot continuar emocionant des d'una mirada completament diferent. I per a parlar d'este Versionant, ens escolta ja Sònia Durà, que és membre de Somnis Musicals. Sònia, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal? Benvinguda al programa. Gràcies per estar amb nosaltres. Clar, perquè jo estava dient al principi, i tu em donaràs la raó, jo crec, hi ha una diferència molt gran entre copiar una cançó i versionar-la, no? Quan decidiu crear este espectacle? Què voleu que el públic senta?
1: Tots els anys, Somnis Musicals, creem un espectacle nou de cara a l'estiu, un espectacle que intentem que siga fresquet. I este any hem pensat en totes aquestes versions que s'han fet de cançons d'Europa, són sols d'Europa, de països europeus, versions que s'han fet d'aquestes cançons en castellà i que molta gent les coneix o bé en castellà o bé en la seva versió original, però no sap que provenen una de l'altra. És intentar portar a la memòria de tota la gent aquestes cançons que igual ha sentit sols la versió en castellà o l'original i no saps que poden ser versió d'una altra.
0: Ostres, val? És que això passa molt en cançons, sí.
1: Sí. Clar. És que nosaltres mateixa, quan estem buscant la informació i la documentació sobre això, ens vam adonar que n'hi havia cançons que pensàvem que eren originals d'un cantant i resulta que no, que era versió d'una altra cançó.
0: Fixa't.
1: I el que pretenem és això, portar a la memòria de la gent totes aquestes cançons europees que en algun moment, sobretot en els anys 60, 70 i 80, ens han acostat a conèixer música dels altres països d'Europa, però que o bé coneguem l'original o bé la versió. I pot ser que n'hi hagi gent que conega les dues, evidentment. Però el que anem a aportar és això, aportar a la memòria aquest tipus de cançons i a més també es contarem històries i curiositats de les versions. Això s'encarrega el nostre presentador, que és Sime, i ens aporta també això, ens conta historietes i curiositats d'eixes, de com va ser versionar aquesta cançó, o quantes vegades s'ha versionat, o aquestes coses, totes aquestes coses.
0: Mira, pues és una manera també de fer pedagogia i de divulgar i d'ensenyar un poc, no?, a través de les cançons i a través dels musicals, no? M'agrada molt la idea, m'agrada molt. Anem a aquest repertori, perquè, clar, a l'hora d'escollir-lo, jo no sé què pesa més, que siguin cançons molt conegudes o que siguin peces que admeten una reinterpretació interessant damunt de l'escenari, o com és això?
1: De tot, la veritat és que hi ha de tot, però en principi viatjarem a països com França, Itàlia, Suècia, Anglaterra, Irlanda, Holanda, Alemanya, molts dels països europeus. Hi ha cantants molt coneguts com Tom Jones, Adamo, Edith Piaf, Beatles, i per supost cançons mítiques, com No puedo quitar mis ojos de ti, Ven sin temor, Delilah, Amor en el aire, Help, Chariot, o sigui que cançons molt, molt conegudes, la veritat que sí.
0: Clar, és que moltes...
1: I de tot tipus. Més mogudetes, més lentetes, de tot tipus.
0: Clar, és que moltes d'aquestes cançons formen part de la memòria emocional de diverses generacions. Jo no sé si hi ha una part de responsabilitat, també, quan es toca música, que el públic coneix pràcticament de memòria.
1: Sí, és que és el que pretenem, que la gent, que siga cançons molt conegudes per a la gent, que inclús la gent canta en companyia nostra, i que pues els porta a la memòria tots aquests moments viscuts en aquests temes. Això és el que pretenem.
0: Clar, vosaltres porteu anys creant espectacles molt diferents entre si. Quan comenceu un projecte nou, com este, de versionant que estem parlant, què vos motiva més?
1: Sí.
0: Què és el que més vos motiva?
1: Pues el fer música per a la gent, que nosaltres considerem que el nostre públic és la gent que està pues entre 40, 50, 60 anys d'ahí cap amunt, sí. Perquè de normal per a aquest tipus de gent no es sol fer molt d'espectacle.
0: Clar.
1: No n'hi ha molt que ells puguen acudir. Ah. Nosaltres considerem que fer música per a aquest tipus de gent que damunt és superagraïda, pues és el que ens motiva. I sempre busquem fer un espectacle que estiga en ixe, que es manegi en ixe cercle. Uh-huh. Per això els nostres espectacles sempre van de música dels anys 70, 60, 80, així.
0: Uh-huh. És avui el versionant, però heu canviat l'horari, no? Imagine.
1: Sí, vale. Hem atrasat mitja horeta pel futbol, perquè l'actualitat és la que és.
0: Exacte, exacte.
1: I per a que la gent puga veure el futbol i després vindre a veure-nos a nosaltres, pues en retrasar mitjoreta, començarà a les 11:30. També és que està fent molta calor,
0: sí.
1: I a partir d'això ara és quan es comença a estar bé en el carrer. Mm.
0: Recordem,
1: i pues això.
0: Recordem que l'estrena és avui.
1: A tota la gent que vinga,
0: exacte,
1: sí, a veure-nos a l'esplanada de l'auditori.
0: Ahí està. A Montaverner, a les 11:30, recordeu, si heu vist la publicació en les xarxes socials, han canviat l'horari també i la publicació, avisant que és a les 11:30, que retrasem mitja horeta, perquè, com diu Sònia, sí. L'actualitat és l'actualitat, i no vaig dir que tinguem pròrroga i penalts, i ja tenim el problema fet, eh? I ja tenim el problema fet.
1: Sí, sí.
0: Però no només esteu amb això, no?, en este versionant, també teniu un altre que també està movent-se per ahí, teniu diferents espectacles que esteu movent, no?
1: Sí, demà mateixa estem en Benicolet, en l'espectacle de fa 2 anys, que era sobre programes de televisió, programes musicals de televisió, i és el que farem demà en Benicolet.
0: Uh-huh.
1: I també en portem un altre, que és Alma Latina, que és l'espectacle que vam estrenar l'any passat, que també

0: De somnis musicals, enhorabona per el que feu des de fa molt de temps i que vaja molt bé este versionant d'avui a Montaverner. Ja ens contarà la gent com ha anat. Una abraçada molt forta.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon dia, adéu.

0: I no res, després d'uns anuncis, rebem ja el nostre professor de música, Ivan Lane, per a afrontar la recta final d'este Hoy por hoy ontinyent, Vall del Vall d'en divendres.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser.
2: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
3: En Óptica Pro somos profesionales de la visión y por eso hemos creado el Pack Pro 2. Dos soluciones visuales personalizadas por un precio único, tanto en gafas monofocales como en progresivas. Y ahora, en verano, ven a ver las gafas de la marca Tokio con lentes polarizadas por solo 69 euros y gafas deportivas Addictive graduables. Deja tu visión en manos de profesionales. Ven a informarte en Óptica Pro Ontinyent, Avenida Almaig 63, frente al Colegio Carmelo Ripoll.
4: Si necessites un espai per a la teua pròxima acció formativa, el Centre de Formació del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana, a Ontinyent, t'oferís les seues instal·lacions. Comptem amb 3 aules de formació, sala polivalent, sales de reunions i despatxos, tot amb l'última tecnologia al teu abast. Entra al nostre web centredeformaciomuseudeltextil.ontinyent.es. Descobrís els espais i fes la teua reserva. Regidoria de Promoció Econòmica. Ajuntament d'Ontinyent.
5: En la Cadena Ser, Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
0: Minuts, ja arribem a les 2 del migdia. Per problemes tècnics de diferent índole, el nostre professor de música i la nostra escoleta de música, el nostre professor no està avui, així, a l'estudi, però sí està amb nosaltres, crec. Ivan Lane, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Ui, no t'escolti molt bé.
6: No m'escoltes molt bé, un segonet.
0: Això.
6: Ja va, ara m'escoltes millor.
0: Aixina, perfecte.
6: Aixina, millor.
0: Aixina. Què estaries fent?
6: Ai, senyor, si jo el contara.
0: No, amigo. Oh, el tema és que, com he dit, per problemes tècnics diversos, no estàs així amb nosaltres, però sí l'estem escoltant i estem preparats per a esta recta final de programa i de divendres, i van amb l'escoleta musical, que hem de dir que és la penúltima escoleta musical de la temporada. A veure què és el que has preparat, amic. És tot teu, això.
6: Doncs anem a parlar, ostres, és curiós avui, anem a parlar de música americana, val? Però música americana per a conduir.
0: Per a conduir?
6: Per a conduir. Vale. Que ho explico en seguida, perquè sona un poc raro, jo ho sé. No res, no t'ha passat mai que vas amb el cotxe conduint, no? Vas a un lloc, així amb temps i tal,
0: sí.
6: I sona certa cançó i tens la sensació d'estar en un videoclip d'aixòs que va pel mig del Gran Canyón del Colorado, per la ruta 66 i ja.
0: Sí, a
6: veure. O algo paregut, eh? T'ha passat alguna vegada?
0: M'ha passat alguna vegada, sí.
6: Jo crec que quasi tot ens ha passat, no? Sí, pues això, pot haver música que el porta a tindre aquesta sensació.
0: Uh-huh.
6: I d'això és el que anem a parlar avui, d'aquest estil de música, més o menys, que és un poc el country, no, americà?
0: Sí, és
6: sobretot
0: americà, efectivament.
6: Això ha fet molt el cine, eh? Això ha fet molt de mal el cine en aquestes coses.
0: El cine ha fet molt de mal en moltes coses, però...
6: En moltes coses, correcte.
0: Però esta seria una d'elles.
6: Parlem d'això i de la nitofília, tio, i de la música que et porto a aquesta nitofília.
0: Espera.

0: Para. ¿Qué es la nitrofilia?
1: Claro, claro, es para ti. Me está insultando, no está así y está profitando. Está profitando,
0: tú, ¿no?
1: Claro, está profitando que no está así para irme a nitrofilia. ¿Eso qué es?
0: Doncs és un neologisme prou recent, no?, que es refereix al plaer per crear escenes irreals, fantasioses o escenaris hipotètics al teu cap.
1: Ostres.
0: Vale, si te... Sí, sí, sí. Jo crec que això ens passa a tots. Tots tenim la nitrofilia esta quan pensem en què faríem si mos tocarà la loteria, eh?
1: Jo tinc nitrofilia a diari.
0: Diari. Jo vull tindre nitrofilia a la carbonada, tio. No. A tot ara, nitrofilia.
1: Que bo, no coneixia esta paraula, tio, no la coneixia. No,
0: sí, sí, sí, sí, és prou bé. Recent, eh?
1: És recent.
0: Prou recent.
1: Val, perfecte.
0: No, a tots em passa el que el deia, no? No és coses o altres, el que t'he dit del cine ha fet moltíssim mal de tot això. L'escena perfecta, pues, el del cotxe ja saps quina és, perquè ho estem comentant, però, vamos, podem parlar d'una... una relació, no? Un moment romàntic, és que n'hi ha mil que tots es fotocopien, crec, i això és per culpa del cine, realment.
1: Totalment, clar, és la referència que tenim, també t'ho dic.
0: Clar, clar, clar. Doncs res, parlaré de la música que et porto això, que hem comentat, val?
1: Val, perfecte.
0: A mi m'encantaria, en este cas jo vaig imaginar-me, la meva nitrofilia va ser en un Mustang Shelby del 63, que m'agrada molt aquest cotxe.
1: Mustang Shelby del 63, no l'ha vist mai, crec, però sí, sí.
0: Sí, que l'has vist, segur que l'has vist.
1: Sí, l'he vist.
0: Segur.
1: Jo és que no entenc de cotxes, jo no entenc res.
0: Jo tampoc entenc molt, però aquest cotxe m'encanta.
1: Val, perfecte. Anem a imaginar que tu estàs en aquest Mustang Shelby del 63, perfecte.
0: Doncs si jo m'imagino en aquest cotxe, en aquest Mustang Shelby,
1: sí.
0: Per a mi la cançó ideal, la que t'estaria sonant, és aquesta, que és una dels meus grups favorits.

0: Sí o no?
1: Uau, t'estic veient ara, eh? T'estic veient. Ahí está Ivan Lane con su Mustang Shelby del 63.
0: Porta la ventanilla baixada, braç fora, una tema particular.
1: Sí, senyor, sí, senyor. Take it easy, no? És esta?
0: Take it easy dels grandíssims Eagles. M'encanten els Eagles.
1: Sí.
0: I me fa moltíssima llàstima els Eagles perquè no podré veure'ls ja mai en directe en la banda original, perquè ja saps que va faltar Glenn Frey,
1: sí, això és
0: la guitarra, i fa uns anys, i ja sé que això ja no podrà ser. I me sap molt mal perquè és una de les bandes que més m'agrada, la veritat.
1: Que bé, que bé.
0: Doncs res, bueno, aquest tema ho té tot per imaginar-te amb el teu cotxe sense pressa, amb calma i tindre temps, no? I un bon cotxe per a conduir. En general, l'estil que més es porta això és, com t'he comentat abans, el contraamericà, no? Que potser, però jo crec que això és el que et dic, el del cine.
1: Sí.
0: Que és un estil que va néixer als anys 20 al sud dels Estats Units, i és una música que es caracteritza per tindre unes lletres molt narratives, no?
1: Sí.
0: Que descriu molt el paisatge i la situació, i gastant molts instruments de corda, com la guitarra, el banjo, el violí...
1: Clar, el banjo és el clàssic del country, no?
0: El banjo és el més característic, el sop, probablement, no?
1: Sí, senyor.
0: Bueno, n'hi ha, després ja saps que n'hi ha 50.000 derivats del country, però bé, tampoc anem a entrar en detall ara en això. I un gran clàssic, sí, d'este rotllo del country és el grandíssim Johnny Cash.
1: Home!

0: Abans de parlar de Johnny Cash, que és molt especial, tinc una pregunta per a tu, Ivan Lane. A tu el country t'agrada?
1: A mi el country sí m'agrada, el que passa és que m'agrada en dosis en xocotetes.
0: Que políticament correcte eres.
1: Exacte. El que anem a fer avui, 5 cançonetes, no?
0: Sí.
1: És molt semblant, és un estil molt igual, però realment, bueno, després que n'hi ha diversos subgèneres que alguns canvia, saps?
0: Jo he de dir-te que sí que és de veres que... Mira, una cançó, tu em poses ara, pues mira, el Johnny Cash, o després, algunes cançons que anem a escoltar després, i dius, val, sí, una, dos, tres vegades, val, però a mi el country és una... A mi el banjo, per exemple, el banjo, jo és un instrument que prohibiria, saps? És que...
1: Ja en tenim dos, ja tenim el banjo i la dolçaina, que ho vam comentar l'altra vegada.
0: I el ukelele. No, tenim tres, i el ukelele.
1: És que la gent és d'instruments, tio.
0: Sí, és que ho usem molt, eh? Parlem de Johnny Cash, Ivan, per favor.
1: No, res, bueno, Johnny Cash, ja, no, crec que no fa falta, no cal dir molt, no? A mi m'encanta la veu que tenia Johnny Cash, les cançons... No em pareix el millor, des de luego, però la veu i sé que té la manera d'interpretar-les, sí que em pareix que és un tio molt potent. Que per cert, no sé si has vist el biopic d'ell?
0: No ho he vist.
1: Doncs el biopic per a mi és dels millors que hi ha.
0: Ah, sí?
1: Dels biopics que se n'han fet tants últimament.
0: Sí.
1: Jo me quedaria un poc en el de Johnny Cash i en el de Brian Wilson.
0: Ah, sí?
1: Que es diu Love and Mercy. Sí. I aquests dos són els que més van agradar a mi des que he vist, eh?
0: Ah, mira.
1: De Michael Jackson, per exemple, que no l'he vist.
0: No, jo tampoc.
1: I després encara no l'he vist.
0: No, jo tampoc. Val,
1: pues este es diu Cash, si no recorde mal. Val. I no te perdo, vamos.
0: Val, Cash. Pues Cash, no enganyen a ningú. Sí, sí, ja. Sí.
1: En efectiu, en Cash. No?
0: Estava esperant el llistre.
1: Sí. Doncs res, bueno, canviem si vols, va.
0: Sí, per
1: escolta,
0: favor.
1: Per cert, aquesta cançó de Man in Black, té una versió de Loquillo, Bumburi, Calamaro i Jaime Urrutia.
0: Què dius?
1: Sí, ho sabies?
0: No.
1: Pues sí, té una versió de Loquillo.
0: Ostres.
1: Igual que Jaime Urrutia té una cançó seva també amb estos tres,
0: sí.
1: Pues Loquillo en va fer una també igual.
0: Ah,
1: i és una versió d'aquestes, Boi de Negro, es diu.
0: Ah, molt bé, pues la buscaré també. Vinga, va, està anem a per més. Què més tenim per ahí?
1: Vinga, pues l'any 80 el gran Willie Nelson va gravar aquest tema tan perfecte per a l'empresa que avui abordem, lo de conduir, que estem parlant. Escoltem-lo i veuràs.

0: Clar, és que així està el títol, saps? On the road.
1: Ah, exactament.
0: Així està el títol, quadra, tio.
1: Ah, està el títol, exactament. Aquest tema està inclòs en el seu disc Honeysuckle Rose, que va estar número 1 al Billboard, i segons la Rolling Stone, que són, per exemple, un poc exagerat, està al lloc 471 de les 500 millors cançons del segle.
0: Esta?
1: Sí. A mi,
0: home, vamos, a mi
1: és molt, això és molt relatiu, eh?
0: Perquè és la Rolling Stone i perquè és, és americana, però...
1: Exactament.
0: Vamos.
1: Però, bueno, fixa't tu que el 2011 aquest tema va estar introduït al Saló de la Fama dels Premis Grammy, eh?
0: Ah, uah, molt bé.
1: Sí, sí, sí, sí. Que jo no tenia ni idea que a banda d'artistes també introduïen cançons en el Grammy, en el Saló de la Fama.
0: Jo tampoc ho sabia. Jo
1: no
0: tampoc
1: ho tenia ni idea. M'han quedat buscant aquesta informació. I mira, ja m'ha ensenyat algú més. Sí que li tinc moltíssima estima, aquest tema, perquè sí, el primer grup que jo vaig tocar, la fèiem.
0: Ah, sí?
1: Sí, i li tinc moltíssima, estima a aquesta cançó. El que és de veres que quan parte minut i mig la canvi. Això és de veres. Sempre la passa.
0: On the road again, Willie Nelson. Què més tenim per ahí, Ivan?
1: Mira, va, ara quan comença a sonar la següent,
0: sí,
1: tots anem a visualitzar una pel·li alhora. No falta que fem ninguna xumina. Ja veuràs com tots molt bé la mateixa.

0: quina barbaritat. Quina barbaritat. M'encanta aquesta cançó, sí senyor.
1: Hem posat la versió de Urge Overkill, en lloc de l'original, que és de Neil Diamond, perquè, bueno, pues perquè és la versió de la peli i he pensat que pues ja que anem a visualitzar això tots, pues, és ben eixa, explicat eixa.
0: Totalment. I esta és una cançó de carretera per a tu?
1: A mi sí, em pareix un bon tema per a anar relaxat per la carretera i veure com es posa el sol mentre vas menjant quilòmetres.
0: Ah, mira, no? mira.
1: Jo ho veig.
0: Vaig a fer, deixa, com era, nitofilia és, nitofilia?
1: Nitofilia,
0: vaig a,
1: nitofilia.
0: Un moment, anem, vaig a escoltar i ara t'he dit. Vinga,
1: va.
0: Sí, pot ser, sí, tens raó.
1: Pot ser, no?
0: Sí, tens raó.
1: I si no, escolta, la nitofilia és meua i fas el que vull deia, tio.
0: Exactament.
1: La meua, clar.
0: Cadascú la seua nitofilia fa el que vol, totalment.
1: Que fa el que vull, que vaig el que vull.
0: Vinga, però on continuem?
1: Vinga, anem fins a retrocedemos a l'any 73.
0: Vale.
1: On l'artista de country superfamosa Dolly Parton.
0: Ostres.
1: Li demanava, bueno, així ha sigut personatge de Simpson i tot, o sea,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Li demanava a una pèl roja guapíssima que deixara d'intentar seduir al seu home, tio. En aquest meravellós tema que s'anomena Jolene.
0: Wow.
1: I que segur que el coneixeu.
0: Wow.

0: Fixa't que és un tema que a mi m'agrada moltíssim.
1: És xulíssim, este tema.
0: M'agrada moltíssim, este Jolín.
1: M'agrada molt. I jo és un tema que el tenia superoblidat.
0: Sí, jo també.
1: Completament oblidat, eh?
0: Sí, jo també.
1: I un dia, ja fa prou anys, vaig anar a tocar amb el grup Enyenó, a tocar una boda, que tocaven després de dinar, estaven convidats a dinar i tal, i al còctel d'abans estaven Mimi los Trileros, que es coneixeràs, que són del poble.
0: Sí, sí, sí.
1: Val?
0: Sí.
1: Mi Camilo, Josep, companyia.
0: Sí.
1: I no res, i van cantar este tema, i vaig dir, hòstia, em va desbloquejar la cançó. Va ser clic.
0: Pot ser que...
1: Quant de temps? I la vaig buscar perquè feia, però no sé ni anys que feia que no escoltava.
0: Pot ser que hi ha una versió d'este Jolín d'un altre artista?
1: Podria ser.
0: Hosti, és que ara no me'n recordo el nom, però crec que sí. Crec que sí.
1: És probable.
0: Ja m'eixirà, ara no m'eix, ja m'eixirà, però hem gaudit d'este Jolín de Dolly Parton. Estem a 4 minutets per a acabar. Ivan Lane, com acabem? Com vols acabar?
1: Va, vinga, va. Si vols, jo em despediria en un tema en castellà.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: No n'han ficat cap, d'una banda dels 90,
0: sí,
1: que veu molt del conti també, eh? Estos també, apareixia que no, però també tenen prou pinzellades als seus discs. Estem parlant de La Guàrdia.
0: Ah, ostres, La Guàrdia, tio.
1: La Guàrdia, el seu primer, bueno, no és el primer disc, era el segon, però el primer més conegut, el de Mil calles llevan hacia ti i totes aquestes, tenia una versió del Highway 40 Blues de Ricky Skaggs, que es deia Blues de la Nacional 2, que va ser, crec que va ser single, si no recordo mal, en el seu moment, que això seria 88 o 89.
0: Mare de Déu, senyor.
1: La setmana passada l'altra va ser.
0: Sí, sí, la setmana passada l'altra. Acabes de desbloquejar un record molt bèstia, La Guàrdia, tio. Ja,
1: veus? O sigui, veus, que m'agrada molt, tio, m'agrada molt, he seguit molt sempre.
0: Tenim ahí caixonet. Per cert, ja ho tinc. La versió que vaig escoltar fa no molt de temps del Jolín, la fa Miley Cyrus, que si no l'has escoltat...
1: Ah, hòstia, que guai. Ah, és de veres, sí, sí.
0: Si no l'has escoltat, escolta-la, perquè em pareix una brutalitat. Una brutalitat.
1: La portava la meva dona l'altre dia posada.
0: Veus?
1: Veus? Sí, sí, veres.
0: Tens
1: raó. Home, l'altre dia fa molt de temps.
0: Sí, bueno, igual que La Guàrdia l'altre dia, també, no?
1: Exacte.

0: Sí, sí, sí va a ser single, eso sí. Estaba, tenía dudas.
1: Sí, va a ser single.
0: Pero sí va a ser single, el blues de la Nacional 2 de La Guardia.
1: Es que dices que mandaron lo menos 4 singles, seguro, ¿eh?
0: Sí, seguro, segurísimo, segurísimo. También era, era la época del singles, ¿sabes? Era tota cançó era single. Tota cançó era single.
2: La carretera me llamó.
0: Esta és una versió també o com és això?
1: Sí, sí, és una versió de, vale, de Ricky Starr del High 40 Blues, es diu.
0: Sí, ok. Tío Braulio me advirtió. Doncs amb ells arribarem a les 2 del migdia. Ivan Lane, què et pareix? Et pareix bona proposta o no?
1: Si em pareix una proposta meravellosa.
0: Ah, jo dic, si l'has preparat tu, com digues que
1: la
0: no...
1: La tria jo, t'imagines que el dic, no m'agrada.
0: Tenim un problema seriós.
1: Molt greu.
0: Ivan Lane, moltíssimes gràcies, com sempre, amic. Gràcies per l'esforç.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I la setmana que ve, més. Una abraçada molt forta.
1: Adeu.
0: Adeu. Adeu.

0: Doncs sí, arribem a les 2 del migdia i això ara arriba a hora 14, ja sabeu, amb tota la informació referent a aquest incendi d'Almeria i tot el que està passant en els últims minuts. No sabem ben bé si després tindrem l'hora 14 on tinguem Vall d'Albaida, en principi sí, està previst que tinguem la informació de proximitat, però heu d'estar molt atents i atentes. Nosaltres tornarem, l'Oi per Oi torna el dilluns a les 12:20, com sempre. Recordeu, molt important,
1: sigueu bones persones.
0: Gràcies per estar ahí. Gràcies per escoltar la ràdio. Gràcies per escoltar...